0: Y entran con tres vasos de agua y asegurando que aquí ninguno bebe, porque hemos elegido esta sintonía. Maite Ferrer, buenas tardes.
1: Molt bon divendres.
0: Lluís Ferrer, bienvenido.
2: Molt buenas tardes.
0: Íñigo Franco Benito. Buenas. A ver si entre los tres podemos explicar por qué elegimos una sintonía que no representa.
1: No la van triar, la va imposar el dictador.
2: La van triar ells.
1: A lo mejor nosotros volíem ver Tinos Borne la podadora.
0: Es verdad, no puedo
2: ser. Sí. Ah, mira, pues la temporada que si renovan pel 2028 ya, si eso.
0: Podemos tener sintonía. Bueno, de momento lo que tenemos es los vasos de agua preparados para que no se nos seque la boca con lo que traemos hoy. Lo anunciamos hace algunas semanas, dijimos, vamos a hablar de TVOs. Pues es que además vamos a hablar de TVOs pitiusos, de producto local. Claro, tengo que empezar. Hoy el presidente, hay motivo. Tengo que empezar con Lluís.
2: Presidente de misión.
0: TVOs pitiusos es hablar de Lluís Ferrer.
2: Sí.
1: N'hi ha molts més, tu no patissis.
2: Hi ha un Lluís Ferrer bo, de fet. Jo som un Lluís Ferrer dolent, com ja sabeu. Jo estic convençut de que no hi ha ningú de 50 anys per amunt que no reconegui, amb certa nostàlgia, també s'ha de dir, l'emblemàtic logo de les colles literàries juveniles. 300 il·lustracions a tot color. El que tal vegada poc saben, per mort del poc carinyo en què l'editorial Burguera solia reconèixer els seus col·laboradors, és que un dels seus il·lustradors més prolífics és un ibicenc nascut a la penya a 1937. En Joan Escandell.
0: Conocido y amigo de esta casa, compañero codo con Lluís en varias publicaciones.
2: Hemos
0: pasado mucho su trabajo.
2: Recent premi a la Cultura Ciutat d'Eivissa.
0: Però que això a l'editorial sí que l'hem fet aquí.
2: Sí. Premi Ciutat de Palma. Vull dir, en Joan va recollint premis per tot ara, que ja està bé que era hora. En Joan Escandell és un rodamont de ses vinyetes i entre ses seves tensa obra cal destacar un bon grapat de grans èxits com Capitán Trueno, que no és creació seu, però que el va dibuixar molt de temps amb en Víctor Mora, el seu creador, en qui també va fer una sèrie pròpia de format similar a Joies, que era Aventura en el fondo del mar, que estava basada en una sèrie de televisió de l'època. Seua, la sèrie apaisada de 36 números, El Sargento Furia, el héroe de la independència espanyola. Escrita per en Vidal Sales, Casadell, que es feia dir, així com multitud d'historietes publicades a còmics nacionals des de 1959, que va entrar en plantilla de Bruguera. Però el nostre Vicent més il·lustre dels TVOs no es va quedar aquí, perquè durant 14 anys va dibuixar la mítica sèrie francesa Antares, de la qual és responsable únic de l'apartat gràfic. Els britànics podien veure el seu treball d'estil bèl·lic a Comando, i els holandesos a les tires de premsa de terror Horre Harmon Hela, molt de l'estil de la família i Adams. Més d'historietes, en els americans i alemans també els hi va vendre portades de caràcter eròtic, però westerns, va realitzar encàrrecs per Bèlgica, Dinamarca, Japó, fins i tot a l'Iraq. Va ser dibuixant en plantilla de Disney i els seus llapis són els més reconeguts d'un blockbuster en tota regla, com és He-Man i los Masters de l'Universo pel mercat alemany.
0: No podíem pensar en otro.
2: Sembla impossible que amb aquest currículum fos tan relativament desconegut a Espanya, si bé des de fa uns anys s'està reconeguent la seva feina amb tota justícia. S'ha de dir que en Joan farà 90 anys, ja en qui ve, encara està en actiu i dibuixant millor que mai les seves 8 hores diàries de rigor.
0: I con el látigo dándote a ti para
2: sí,
0: que vayas avanzando.
2: Ja t'explicaré més endavant. Però algú anava. L'editorial Bruguera realitzaria un dels seus treballs més reconeguts, que és una sèrie de 16 adaptacions de clàssics literaris per a joies literàries juveniles, una col·lecció de culte que va arribar a la barbaritat de 269 números publicats entre 1970 i 1983.
0: Algo ha dibujado, sí.
2: Fent-se compte dels títols, allà on consta que van ser dibuixats per en Joan en guions de diversos autors com en Víctor Mora, en Vidal Sales, en Alberto Cuevas, en Manuel Llàñez, Nelsa Martín, o s'esposa d'en Víctor Mora, en Harmonia Hernández,
0: o Lluís Ferrer.
2: No, per això per joies. Però bé, també per la... Bueno, ja en parlarem. Jo puc donar fe que seues són les adaptacions de Ben-Hur, El último Moicano, Ivanhoe, Aventuras de tres rusos y tres ingleses en l'Àfrica Austral, Buffalo Bill, Davy Crockett, La isla de Coral, de Gourmet Almirante, Robinson Crusoe, Cinco semanas en globo, Aventuras de Jack, El corsario negro, El castillo de los Cárpatos, El pueblo aéreo, La cazadora de cabelleras y El soberbio Orinoco. Un total de 16. Jo no estic segur de que molts d'oients no hauran llegit més d'un, més d'una d'aquestes
0: edicions. Jo tenia el Day by Hope, me tocó en el cole.
1: Sí, tu sí, no sí, pots més donar fe.
2: Sense saber que s'autors i Vicenç i de Sapanya, mira tu per on.
1: No pots donar fe perquè no ets notari.
2: Bueno, però la meva filla treballa en una notaria. Sí,
0: sí,
2: m'ho té molt arreglat.
1: I una volta vas passar caminant per davant d'una.
2: Sí, però la vaig anar a buscar i vaig passar-hi per davant.
0: Tenemos claro lo que elige Lluís Ferrer, pues cualquiera de los cómics de Joan Escandel. Y Maite, venga, me voy contigo, que traes librazo.
1: Duc un llibràs i, a més, port la prova evident de que aquestes coses es veu que són genètiques, perquè jo port El niño nada, uh-huh, d'en Víctor Escandell, que és un autor eivissenc, uh-huh, i de qui es fia en Víctor Escandell? D'en Joan Escandell.
2: I nascut en 1971. Quin bon any!
1: Bé, tots sabem que sa bona acollida és sa del 72, però
2: quin,
1: bé.
2: Quin gran any.
1: Ho deixarem aquí.
2: Ja hem empezat.
1: D'en Víctor Escandell, a més, ja en havíem parlat en aquest programa quan vàrem parlar del còmic I un dia, que es basa en la història del camp de concentració que hi havia a Formentera.
2: L'estiu passat, vam parlar.
1: Sí. El niño nada és un llibre d'unes dimensions considerables que és una cosa inclassificable, diríem. Primer de tot, perquè és un llibre d'aquestos de elige tu pròpia aventura. Mm-hmm. Tu vas llegint i a certes pàgines te dius si ara faries tal cosa, vés a tal pàgina, si ara faries tal altra, vés-te'n una altra pàgina. Però què passa? Que a part d'això, en les 148 pàgines que té, hi ha un canvi d'estils absolutament brutal. És a dir, hi ha dibuixos de moltes classes completament diferents. Aquí podria haver 4 o 5 dibuixants i mos pareixeria creïble, i resulta que tot això ha sortit d'escapat de Catoma.
3: 4, 5 o 15 o 20.
0: Sí, porque por lo que vamos viendo yo desde la distancia veo las páginas que van pasando y desde luego que no parecen de la misma persona.
2: Es
0: mismo autor,
3: un ejercicio de estilos increíble lo que ha hecho ahí Víctor, una ida de olla considerable también, pero es brutal, o sea, gráficamente es una cosa increíble.
1: De fet, quan arribes a les pàgines 47-48 tens certes reminiscències del tipus d'il·lustració que després s'ha fet servir amb aquest còmic de I un dia, per exemple. Però això passa des blanc i negre a trastors, passa a unes pàgines absolutament coloristes, canvia d'estil de narració, d'estil de dibuix. És una obra absolutament flipant. I clar, com que estan parlant de producte quilòmetre zero, li hem de donar crèdit, i igual que vàrem dir en el seu moment que en aquesta taula era autèntica devoció el que hi havia per en Paco Roca, en el que els autors locals, jo trobo que hi ha autèntica devoció el que tenim també per senyor Víctor Escandell, molt digne continuador de sa saga de dibuixants, començada per son pare, i a més els textos tenen molta retranca, tenen mencions de sa cultura popular que fan molta gràcia. Per tant, aquest llibre editat per Banc Ediciones l'any 2016, pens que encara es pot trobar, i és molt, molt recomanable, ja dic, només com a producte, però després llegir-ho i seguir una mica aquest joc que planteja, perquè de repent, si fas les tries que no són adequades, acabes mort. O sea, el teu protagonista...
0: No, és un típico libro que yo cojo y le doy todas las vueltas posibles, busco todos los caminos y al final pues no tendrá secretos porque es una joyita.
1: Sí.
0: Pues yo creo que lo tenemos bastante claro, hablando de TVOs pitiusos, de cómic de producto local, pues Joan Escandell y su hijo Víctor Escandell, pero vamos a darle una oportunidad a Diego Franco Benito, que al final es el del mundo del TVO. Sí. A ver qué nos traes.
3: Sí, pues yo también.
0: ¿Me puedes traer algo tuyo? También hubiera contado.
3: Sí, bueno, no sé, porque soy pitiuso ya. Sí, ¿no?
1: Has fet salsa de Nadal i n'has menjat. Jo penso que això te dona molts de punts, sí, de pitiusidad.
2: Això convalida.
0: Sí, tienes el pitiusismo subido ya. Sí.
3: Bueno, a ver si otro día me trae Víctor para hablar de mis cosas, para hablar de mi libro, como diría el señor Vargas Llosa. Yo traigo otra cosa, normalmente cuando vamos por ahí de viaje, hacemos mucho turismo de librerías y entramos a librerías en otros países Y yo siempre voy buscando cómics o tebeos que no tengan palabras. Entonces tengo una colección soberana, de tebeos, pero tengo una gran parte de tebeos que no tienen palabras, publicados en otros idiomas y que no se han publicado aquí. Y este junio, que fuimos a Francia, pues en Burdeos encontré Luminous de Guillem Marí, que está publicado por Ediciones de la Gautier. Yo no quiero decir que cuando... Es una cosa que no... Como es el único vicio que tengo, además de la ginebra, no sé si sintonía... ¿Hay canciones con la ginebra?
0: Ya buscaremos, no pasa nada.
3: Pero vamos, ese ya ese de la ginebra, pues bueno, ya es de tanto en cuanto, pero el de la lectura es a diario, y entonces yo ni miro autor ni nada. O sea, yo en cuanto el librero me saca el libro y yo lo ojeo y me gusta, pues yo lo pago y me lo compro y ya está, ¿no? Y entonces, una vez que lo he vamos, en este caso, que lo he comprado y regresamos a Formentera y veo el libro, joder, pues si es de Guillem Marí.
0: Este suena bastante ibicenco, sí.
3: Claro, que este suena bastante ibicenco el tío, y resulta que, claro, pues el de Guillem Marí, pues es un autor ibicenco.
2: Pues
3: que,
2: Sant'Antoni.
3: De Sant'Antoni, hasta tanto no llegaba, pero el ibicenco de Sant'Antoni, que ha trabajado para el mercado americano, para muchas series. Y
1: Barça ADN de Formentera.
3: Barça ADN de Formentera. Y este Luminous es una cosa absolutamente maravillosa. O sea, decíamos del niño nada, que tiene un montón de estilos. Este no, este solo tiene uno, pero Las Planchas es un tebeo mudo que empieza con una ciudad y con un todo gris, ¿no? Donde hay una niña, pues, que tiene color, pero que en las primeras páginas se ve que está como abandonada, ¿no? Como que es la típica niña a la que le hacen bullying. Todo es gris menos ella, aunque tiene algunos compañeros, pues, que tienen ciertos toques de color, pero en un momento dado, sentada en una especie, digamos,